rede. Tá de boa. Tá de boa. Música boa. Aqui é som de qualidade o dia todo. Rede de rádios.